A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada. Antena Caro. Obert sempre.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada. Antena Caro, obert sempre.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

d'estiu. Desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Protecció Civil activa l'alerta del pla Procicat per calor intensa davant un episodi que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar el llindar de calor intensa són el Priorat, el Segrià i la Ribera d'Ebre, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. I avui la calor s'estendrà de forma generalitzada a tot el territori. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
2: Comencem aquest primer cap de setmana del mes de setembre amb unes temperatures que estan sent elevades a aquestes hores del matí, sobretot a tot el litoral i prelitoral, tant central com gironí, amb uns núvols que són més espessos, sobretot a les Terres de l'Ebre. Amb un matí que serà assolellat, tot i que tindrem la presència al Pirineu i també per Ponent, bandes de núvols als prims que ens deixaran aquest cel molt més enterbolit. I a la tarda els núvols seran més compactes, sobretot a punts del Pirineu i Prepirineu central i oriental, però aquestes nuvolades seran inofensives. I amb un migdia que tornarà a fer calor, o molta calor, sobretot a Ponent i a la Vall de l'Ebre, on esperem arribar una altra vegada a valors propers als 41-42 graus, valors que no són normals per l'època de l'any.
1: I arran d'aquestes temperatures tan elevades, els agents rurals activen també avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 comarques, a 34 municipis, perdó, d'un total de 10 comarques, són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. El nivell 3 del Pla Alfa per perill alt d'incendi també està activat a 356 municipis, més de 32 comarques. I en successos, el jutjat de guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort dimecres passat dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La dona ha estat detinguda aquest dijous i ahir ja va passar a disposició judicial. I en cultura, Aitana ha celebrat aquest divendres el primer dels seus 4 concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona en el marc de la gira Cuarto Azul, la cinquena de la seva carrera i la primera de caràcter mundial. La cantant catalana ha desplegat un gran espectacle on no han faltat cançons com 6 de febrero, Mon Amour, Conexión Psíquica, Vas a quedarte, Las Babies o la més esperada, Superestrella. La seva proposta pop ha convençut un públic molt transversal, vestit per l'ocasió de blau i blanc, els colors de la gira. I en els esports, en futbol, el Girona a la segona divisió buscarà avui la primera victòria del curs com a visitant al camp de l'Sporting de Gijón. El partit començarà a 4:45 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Aquesta setmana a Roquetes, de l'1 al 22 de setembre, pressupostos participatius a Roquetes. Els ciutadans i ciutadanes de Roquetes podran proposar i votar les inversions on volen que es destinin part dels seus recursos econòmics municipals. Es podrà presentar una proposta per persona del 2 al 22 de setembre i dissabte 12, a partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, Fira Gastronòmica del Vi i de Productes Locals de Roquetes, de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, i a partir de les 12 de la nit, concert de Band de Col, amb entrada gratuïta. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports. Serà un brindis a la lluna o era el sol, no sé.

0: make it. At least we can say we died trying.
1: Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. Amb Gina Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Protecció Civil activa l'alerta del pla Procicat per calor intensa davant un episodi que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar el llindar d'aquesta calor són el Priorat, el Segrià i la Ribera d'Ebre, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. I avui la calor s'estendrà de forma generalitzada a tot el territori. En aquest sentit, els agents rurals també activen avui el nivell 4 del pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques. Són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. El nivell 3 d'aquest pla Alfa per perill alt d'incendi també s'activa a 356 municipis de 32 comarques. I en successos, el jutjat de Guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort dimecres dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La dona ha estat detinguda aquest passat dijous i ahir ja va passar a disposició judicial. La magistrada li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir del territori i li imposa compareixences periòdiques al jutjat. I més successos, els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, al Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas. La titular de la plaça 2 d'Amposta ha acordat aquest divendres privació de llibertat comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. La causa queda oberta per presumpte delicte d'homicidi, per abandonament de menors i també per maltractament animal. A banda de la presó, el jutge també ha acordat retirar-los la pàtria potestat dels altres fills que tenen en comú. I en plana política, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha instat el grup de Junts al Congrés a esmenar el nou finançament durant el tràmit parlamentari per, segons diu, no perdre la finestra d'oportunitat. En declaracions a Catalunya Ràdio aquest matí, Romero ha dit a la formació de Míriam Nogueras que no se sap si aquesta oportunitat encara hi serà d'aquí a un any. I en aquest sentit, la consellera espera que el govern espanyol de Pedro Sánchez sap que haurà d'oferir alguna cosa per convèncer Junts. Així mateix ha reiterat a Junts que a Catalunya hi ha un clam a favor del finançament. Romero ha insistit a aprovar aquest nou model al Congrés abans d'acabar l'any perquè entri en vigor al gener del 2027. I en els esports, a segona divisió, el Girona buscarà avui la primera victòria del curs com a visitant al camp de l'Sporting de Gijón. El partit començarà a 4:45 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquesta setmana a Roquetes, de l'1 al 22 de setembre, pressupostos participatius a Roquetes. Els ciutadans i ciutadanes de Roquetes podran proposar i votar les inversions on volen que es destinin part dels seus recursos econòmics municipals. Es podrà presentar una proposta per persona del 2 al 22 de setembre i dissabte 12, a partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, Fira Gastronòmica del Vi i de Productes Locals de Roquetes, de Roquetes Vi i Punyetes Baixo. I a partir de les 12 de la nit, concert de Band de Col, amb entrada gratuïta. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

Aquesta setmana a Roquetes, de l'1 al 22 de setembre, pressupostos participatius a Roquetes. Els ciutadans i ciutadanes de Roquetes podran proposar i votar les inversions on volen que es destinin part dels seus recursos econòmics municipals. Es podrà presentar una proposta per persona del 2 al 22 de setembre i dissabte 12, a partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, Fira Gastronòmica del Vi i de Productes Locals de Roquetes, de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, i a partir de les 12 de la nit, concert de Band de Col, amb entrada gratuïta. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, Terra Viva, entre l'Ebre i els ports.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

0: Aquesta setmana, Roquetes, de l'1 al 22 de setembre, pressupostos participatius a Roquetes. Els ciutadans i ciutadanes de Roquetes podran proposar i votar les inversions on volen que es destinin part dels seus recursos econòmics municipals. Es podrà presentar una proposta per persona del 2 al 22 de setembre i dissabte 12, a partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, Fira Gastronòmica del Vi i de Productes Locals de Roquetes, de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, i a partir de les 12 de la nit, concert de Band de Col, amb entrada gratuïta. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antera Caro.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Aquesta setmana a Roquetes, de l'1 al 22 de setembre, pressupostos participatius a Roquetes. Els ciutadans i ciutadanes de Roquetes podran proposar i votar les inversions on volen que es destinin part dels seus recursos econòmics municipals. Es podrà presentar una proposta per persona del 2 al 22 de setembre i dissabte 12, a partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, Fira Gastronòmica del Vi i de Productes Locals de Roquetes, de Roquetes Vi i Punyetes Baixo. I a partir de les 12 de la nit, concert de Band de Col, amb entrada gratuïta. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Serà un brindis a la lluna o era el sol, no sé. Antena Caro.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

0: niña graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Antena Caro. Clàssics 96.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. Angela Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal a Tordera, al Maresme, que ha obligat a confinar les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa. El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals i ha arribat als patis exteriors de diverses cases, però no ha afectat les edificacions. L'avís del foc s'ha rebut minuts abans de 10:45 d'aquest matí a prop del camí ral del monestir al massís del Mont Negre. En un principi el foc ha cremat un autobús i posteriorment han agafat massa forestal. 11 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris s'han desplaçat a la zona de l'incendi, que ha cremat en línia ascendent i en mitjana intensitat. Al fil de tot això, recordem que els agents rurals han activat avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques. Són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. Seguim parlant de meteorologia perquè Protecció Civil activa l'alerta del Pla Procicat per calor intensa davant un nou episodi que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar aquest llindar de calor són el Priorat, el Segrià i la Ribera d'Ebre, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. A més, avui la calor s'estendrà de forma generalitzada a tot el territori. En aquest sentit, l'estació de Portbou, Coll de Belitres, a l'Alt Empordà, ha registrat aquesta passada matinada la mínima més càlida en un mes de setembre a Catalunya, amb 28,5 graus, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya. En paral·lel, l'estació de Barcelona, Can Bruixa, no ha baixat dels 26,5 de temperatura i suma així la 62a nit tòrrida d'aquest estiu, superant àmpliament les 51 de l'any 2003, rècord fins ara dels 40 anys de dades. I en plana de successos, el jutjat de Guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort el passat dimecres dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. La dona ha estat detinguda aquest dijous i ahir divendres va passar a disposició judicial. Més successos, en aquest cas els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara al Montsià ingressaran a presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas. El titular de la plaça 2 d'Amposta va acordar d'ahir privació de llibertat comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutge, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. I tanquem amb els esports. Barça i Espanyol juguen demà els partits corresponents a la quarta jornada de la primera divisió. Els blaugranes visitaran a un quart de cinc el València, mentre que els blanquiblaus rebran el Sevilla a partir de les 9. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquesta setmana, Roquetes, de l'1 al 22 de setembre, pressupostos participatius a Roquetes. Els ciutadans i ciutadanes de Roquetes podran proposar i votar les inversions on volen que es destinin part dels seus recursos econòmics municipals. Es podrà presentar una proposta per persona del 2 al 22 de setembre i dissabte 12, a partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, Fira Gastronòmica del Vi i de Productes Locals de Roquetes, de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, i a partir de les 12 de la nit, concert de Band de Col, amb entrada gratuïta. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antena Caro.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

Es passa el dia veient pel·lis totes del segle XX. És viatger i aventurer com un bessó d'en Tintín. Enyora els anys passats com si en tingués.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada. Antena Caro, obert sempre.

0: night. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Portem més enllà dels èxits. Tina Caro, Baby.

0: Aquesta setmana a Roquetes, de l'1 al 22 de setembre, pressupostos participatius a Roquetes. Els ciutadans i ciutadanes de Roquetes podran proposar i votar les inversions on volen que es destinin part dels seus recursos econòmics municipals. Es podrà presentar una proposta per persona del 2 al 22 de setembre i dissabte 12, a partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, Fira Gastronòmica del Vi i de Productes Locals de Roquetes, de Roquetes Vi i Punyetes Baixo. I a partir de les 12 de la nit, concert de Band de Col, amb entrada gratuïta. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Evan.
1: A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sound is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

0: I'm on my lonely. So what you up to?
1: Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances. Antena Caro. Són les 4.

Aquesta setmana a Roquetes, de l'1 al 22 de setembre, pressupostos participatius a Roquetes. Els ciutadans i ciutadanes de Roquetes podran proposar i votar les inversions on volen que es destinin part dels seus recursos econòmics municipals. Es podrà presentar una proposta per persona del 2 al 22 de setembre i dissabte 12, a partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, Fira Gastronòmica del Vi i de Productes Locals de Roquetes Vi i Punyetes Baixo. I a partir de les 12 de la nit, concert de Band de Col, amb entrada gratuïta. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, Terra Viva, entre l'Ebre i els ports.

A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

0: Aquesta setmana, Roquetes, de l'1 al 22 de setembre, pressupostos participatius a Roquetes. Els ciutadans i ciutadanes de Roquetes podran proposar i votar les inversions on volen que es destinin part dels seus recursos econòmics municipals. Es podrà presentar una proposta per persona del 2 al 22 de setembre i dissabte 12, a partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, Fira Gastronòmica del Vi i de Productes Locals de Roquetes, de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, i a partir de les 12 de la nit, concert de Band de Col, amb entrada gratuïta. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

Estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

0: Aquesta setmana a Roquetes, de l'1 al 22 de setembre, pressupostos participatius a Roquetes. Els ciutadans i ciutadanes de Roquetes podran proposar i votar les inversions on volen que es destinin part dels seus recursos econòmics municipals. Es podrà presentar una proposta per persona del 2 al 22 de setembre i dissabte 12, a partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, Fira Gastronòmica del Vi i de Productes Locals de Roquetes, de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, i a partir de les 12 de la nit, concert de Band de Col, amb entrada gratuïta. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports. Serà un brindis a la lluna o era el sol, no sé.
1: Benvinguts a la ràdio. Antena.

0: l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.
1: Hi there, my name is Emmy Esther and this is my brand new single.

0: estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.
1: Si para amar se necesitan dos.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada. Antena Caro, obert sempre.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

a l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia

Antena Caro, a l'estiu estem oberts per vacances.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Els termòmetres han tornat a superar àmpliament els 40 graus avui en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. La calor intensa i excepcional en ple mes de setembre ha deixat màximes com els 41,2 graus al Carràs, al Segrià, els 40,8 de Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, o els 40,4 de la capital, a Lleida, els 40,3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre i al Marroig, també al Priorat, i els 40,2 a Torres de Segre o els 40 a Cardona, al Bages. Tot plegat mentre es mantenen alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa entre avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui encara més elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parrón, ha demanat a la ciutadania que extremi la precaució tant davant les altes temperatures com per l'elevat risc d'incendi forestal.
2: La calor que fa és el

0: el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa, on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
1: A més, els agents rurals restringiran demà diumenge l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig o a la Noguera pel perill d'incendi. El COS ha activat el nivell 4 del Pla Alfa a 106 municipis de 17 comarques de cara a demà i es preveu activar el nivell 3 a 294 municipis de 33 comarques. En successos, un home de 78 anys de nacionalitat francesa ha mort avui mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. L'avís s'ha rebut a un quart de 4 de la tarda. El servei d'emergències mèdiques ha tret la víctima de l'aigua inconscient i li han practicat les maniobres de reanimació, però no han pogut salvar-li la vida. S'han mobilitzat 3 unitats terrestres i una aèria del SEM i 3 unitats dels Mossos d'Esquadra, a més de la policia local. Amb aquesta víctima ja són 24 les persones que han mort en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany. D'altra banda, també lamentem una altra mala notícia. Els bombers han trobat aquest matí el cos sense vida d'un home de 76 anys que havia desaparegut a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre. L'avís de la desaparició es va rebre ahir divendres pels voltants de 3 quarts de 7 de la tarda i es va activar un dispositiu de recerca amb una quinzena de dotacions de bombers. Cap a 2 quarts de 8 d'aquest matí han localitzat el cadàver en uns camps propers a l'N420, al terme de Móra d'Ebre. D'altra banda, en plana cultural, Valls i la Sagrada Família s'han unit aquest dissabte en una cita amb què la capital de l'Alt Camp ha homenatjat Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller, fent castells a l'interior de la Sagrada Família. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. Amb Gina Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites. Yes,
1: perquè el que ve no és un simple programa, és una explosió d'energia. Des del més profund del so, Remember, arriba la força, l'energia i l'autèntic esperit de la rave. Això és Rave Storm. Amb l'únic, l'inconfundible, Tites. Benvinguts a l'explosió del ritme.
0: Hola, què tal, família? Com esteu? Benvinguts a Rave Storm by DJ Tites, el punt de trobada definitiu per als amants del so Remember, l'essència màquina, el hard dance, el hard trance i tots els ritmes que van fer història entre els anys 90 i 2000. Prepara't per a un viatge musical on la nostàlgia es barreja amb la potència actual, unint clàssics immortals amb les produccions més contundents del panorama hard. Cada sessió serà una autèntica tempesta d'energia, ritme i adrenalina, dissenyada per reviure la màgia de les millors pistes de ball.

Rave Store no només és un programa, és un homenatge a una època, a un estil i a una cultura. És el so que ens connecta, és la força que mai mor.

Vol dir família i molta oïda més que res per este remix nou del Better of Balón. A mi m'ha encantat teva energia i un cop que se posa al pit. Boníssim, escoltem-lo!

increïble. No és una cançó de les més cremades del Remember, perquè les cremem i les sucarrimem algunes. Boníssima, escolteu-la, Karen B. No

0: Estàs escoltant Riff Store.
1: A cada programa tindrem un DJ o productor invitat on li farem unes preguntes per conèixer-lo una mica més.

Sound de DJ Monster, boníssim, Europe. Sempre sona bé i és impressionant. I ara seguim en aquest tema que té una energia que al·lucines. DJ Sancho, Rhythm of the Night de 2009.

0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready?
1: En sesión, DJ Titer.
2: Away. Away.

Ens pots trobar a les nostres redes socials, a Instagram i Facebook, Rave Storm. Una noche de copas, una noche loca, beso tus labios, olvidé tu boca. Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Storm. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No us ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada. Antena Caro, obert sempre per vacances.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.